0: A Judith Niederman.
1: Qui seguirà el camí del bosc? Qui no caurà si tot és fosc?
0: O el Niño d'Elche.